0: 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: ¡Últimos días! ¡Últimos días! ¡Últimos días!
2: Ven a los últimos días de liquidación en plantas, macetas y artículos de jardín a precios increíbles. Centro de Jardinería Cuca, Autovía A7, vía de servicio al Chiné. Jardineriacuca.com. Últimos días de liquidación.
3: ¿Quieres ponerte ortodoncia pero no quieres que se te note?
4: Hola, soy el doctor Ignacio Faus y quería decirte que en Clínica Faus llevamos más de 40 años mejorando la estética y la salud oral de nuestros pacientes. Estamos especializados en tratamientos con ortodoncia invisible que nos permitirán mejorar tu sonrisa sin dolor y sin que nadie lo note.
5: Clínica Faus Dentistas, únicamente en Algemesí. Clínicafaus.com.
6: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
7: Las 12 y 40 minutos, seguimos avanzando en Más de Uno La Ribera. Les cuento que la Corporación Provincial ha completado la ayuda al fosar de Alcira para identificar los restos de 211 represaliados tras la Guerra Civil. De este modo, pues se ha estado trabajando en los últimos años para exhumar e identificar, creo que a un total de 211 represaliados en su día por el franquismo. Vamos a saludar al presidente de la Asociación de Familiares Fosar de Alcira, Josep Bermúdez. Buenas tardes.
8: Hola, Luis. Buenas tardes.
7: Porque esto llevan ya, ¿qué son? ¿Tres años?
8: Poc més. El primer conveni en la Diputació va ser del 2023-2024, estem en el conveni 2025-2026, i en el 2023 el primer que prengué la iniciativa va ser l'Ajuntament, que va ser el primer que van traure en una subvenció de la Federació Espanyola de Municipis, que van traure les restes per a poder començar el procés. Durem 4 anys, encara 5.
7: Bueno, ¿cómo ha sido el proceso y en qué punto estamos ahora mismo?
8: Vale, pues com t'he dit, el procés ha tingut 2 etapes clares, no? Un primer conveni, primer se'n va traure i se van netejar mínimament les restes, que ho va fer l'Ajuntament d'Alcira. Després hem intervingut l'Associació de Familiars, Fosar d'Alcira, que conveniarem en la Diputació de València un conveni per a singularitzar les restes. A veure, Lluís, el fossar d'Alcira no és la fossa original, ahir es traslladen en els anys 80 de les fosses que estaven en terra a l'inici del cementeri d'Alcira, allà a l'esquerra, en el mausoleu on estan, i el que ens trobem en l'any 23 és que ahir n'hi ha 50 sacs que contenen les restes d'aquestes 200 persones.
7: Yeah.
8: Val? I són uns 27.000, 28.000 ossos que no estan classificats, estan tots barrejats. Aleshores, el primer conveni d'uns 109.000 euros consisteix en agafar ixe trencaclosques, que era un trencaclosques de 27.000 peces o 28.000, sí, i individualitzar cada cos. Això és el que s'ha fet. Ara, en el segon conveni, que és el del 25-26, ja hem executat la primera part i ara Diputació ens allibera, ens dona el finançament per a la segona part, són les proves d'identificació d'ADN. Els familiars que hem volgut i que hem localitzat hem donat mostres, els familiars vius, principalment nets, a tercera generació, n'hi ha algú de segona, i s'han de comparar en totes les mostres, en totes les restes dels ossos i de les restes que estaven allí per fer els creuaments. Estem en eixa fase, no? S'inicia l'any passat, ja s'ha fet gran part de les proves. Les proves d'ADN són molt cares, això sí, n'hi ha que saber-ho, i a més, en aquest cas n'hi ha una peculiaritat, no? Com que els restes de cada individu, de cada esquelet, s'han tingut que composar, diguem-ne, per mitjans forenses, no tenim una certesa de que els dos fèmurs que tenim o el crani corresponga al el fèmur, etc. De manera que, en aquest cas, la part de genètica val més que la part de forense, perquè quan n'hi hagi se fa una comprovació, se fa un anàlisi de cada unitat, de cada individu, i quan se sàpiga que aquest individu té un familiar viu, n'hi ha que no sols fer una comprovació d'un os, sinó de diversos ossos per assegurar-nos que la recomposició és correcta.
7: Yeah.
8: Fins a final d'any no

0: podrem saber les identificacions positives que n'hi ha, però avancem per bon camí. Som una associació jove, ens crearem en el 2022 i si no passa res, en el 2027, és a dir, en 5 anys tindrem mm-hmm. tot el procés acabat. Bueno, tot això, evidentment, gràcies a la Diputació, que ha posat molts diners, i gràcies també a la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcira.
1: Qué triste la imagen, ¿no? De sacos con bueno, huesos de muchas personas ahí todo junto y ya está, ¿no?
0: Sí, a veure, però també t'he de dir una cosa, val? És a dir, ahir on estan ara, en el mausoleu, es traslladen en els anys 80 al primer ajuntament de la restauració democràtica, vale? Sí. Perquè ells estaven al final, darrere de la capella del cementeri, al final del cementeri d'Alcira, enterrats en terra i sense cap identificació. Mm. Perquè, evidentment, el franquisme no sols volgué matar-los, sinó volgué que desapareguera la seva memòria històrica. Els familiars, en els anys 40, no podien anar ni a depositar un ram de flors. Val? Sí. Per suposat, és que estan ahí no perquè les famílies se desentengueren, no perquè ma abuela, per exemple, jo tinc allà ma abuelo, no? No perquè ma abuela passara d'enterrar a ma abuelo, sinó perquè li el segrestaren directament. El primer ajuntament necessitava, de la restauració, necessitava construir nichos, i de fet va tindre la delicadesa d'extraure'ls, no se va fer en els criteris científics d'avui en dia, en els criteris antropològics, perquè estem parlant dels anys 79-80, però els va depositar i va fer un mausoleu i un memorial. De fet, Alcira té dos característiques, el cementeri d'Alcira. La primera és que és el segon cementeri que més restes d'afusellats del franquisme té, després de Paterna, evidentment, al País Valencià. I la segona és que possiblement és el primer monolit, el primer mausoleu que se fa en Espanya per una administració pública. Val? Vull dir que és trist, però bueno, ara estem reparant això, perquè es tracta de reparar una injustícia històrica.
1: No, a eso me refería, ¿no? El tratamiento que se le había dado a esos restos. Sí. Que, bueno.
0: Pues inicialment com a gossos. Claro. Els enterraren com a gossos. Vull dir, de fet, t'he de dir que sé de fosses comunes en altres cementeris que, quan han tingut la necessitat d'ampliar, han fet els nichos directament damunt.
1: Ja està.
0: Vull dir, n'hi ha persones, n'hi ha famílies que no poden recuperar les restes de les seues persones perquè els nichos estan damunt. No tingueren eixa consideració. Afortunadament, des dels anys 80, per exemple, ma mare, que ja no viu, però bueno, podia anar i tenia un lloc on anar a plorar a ma abuelo. Dins sí. del que cap hem tingut una relativa sort. Ara es tracta, pues, això, de fer les coses bé, i ara, de cara a l'any 27, el següent repte de l'associació és reinhumar-los, no? Perquè en aquests moments s'estan fent les proves, les restes no estan pròpiament en el fossar. Uh-huh. Quan s'identifiquen, jo, per exemple, i molts familiars, volem portar al nostre familiar al nicho particular, al de la família, però n'hi ha també moltes víctimes que no han trobat familiars. Mm. Molts eren joves i no tingueren fills. Yeah. Val? I aquestes persones necessiten tornar al fossar en condicions dignes, val? En sí. urnes funeràries, i això serà la tercera etapa, després de la identificació, la reinhumació i un acte, evidentment, de reconeixement, perquè moriren per defensar la democràcia, això no ho oblidem. És una cosa que ara valorem o hauríem de valorar, i aquestes persones se mantingueren fidels a la democràcia i les mataren per això, no perquè haveren comès delictes de sang, perquè això està més que estudiat. Va ser una depuració ideològica pura i dura.
1: Josep, són... me imagino que seran vecinos de toda la comarca los que están allí.
0: Sí. A veure, n'hi han de quasi tota la comarca, la majoria són de Carcaixent, Alcira, Algemesí i Guadassuar, que era un poble molt xicotet, però té molta gent allí, però ne tenim de Tous, ne tenim d'Alberic, ne tenim de la Ribera Baixa, val? Perquè molts de la Ribera Baixa estan en Sueca, però tenim de Riola, tenim de Favara, tenim de Simat, de la Valldigna, bueno, n'hi ha molts pobles, però la majoria, el nucli més gran són de les poblacions més grans, Algemesí, Alcira, Carcaixent, i ja t'he dit que Guadassuar, per exemple, té més represariats que Algemesí, això que era més xicoteta, no sé exactament per què. A més de veure és que n'hi ha víctimes del franquisme que estan en Paterna, perquè els mataven allà on estaven tancats. No tots els d'Algemesí o no tots els d'Alcira estan en el fossar d'Alcira, n'hi ha represaliats que estan en Paterna.
1: Bueno, pues seguimos manteniendo contacto, Josep, para que nos vayas comentando cómo van las diversas fases, como tú muy bien apuntabas.
0: Correcto.
1: Y a ver si finalmente ya descansan en paz todas
0: estas. Sí, ese es el nuestro objetivo. Y yo creo que toda la gente ha de saber que van a ser personas que moriren defensant la democràcia, que és el sistema que nosaltres tenim, i els hem d'estar ben agraïts per això.
1: Josep Bermúdez, gràcies per atendernos. Un saludo.
0: Un saludo, gracias a Onda Cero. Gracias.
2: Noticia de última hora. La Agencia Estatal de Meteorología confirma una ola de calor en toda la provincia.
3: Y una ola de descuentos en la promo de verano de Renault Ginestar. Hasta 10.200 euros de ahorro en Scenic E-Tech eléctrico. Además de ofertas en Austral, Arkana y Captur. Vehículos en stock con entrega en menos de 30 días, solo hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault Ginestar o en ginestar.com.
4: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra de Oro Santos Patronos te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Compra de Oro Santos Patronos, Avenida Santos Patronos 26, Alcira.
5: Los amantes de la conducción tienen un nuevo punto de encuentro. Cupra Miferauto Alcira abre sus puertas. Un espacio donde descubrir toda la gama Cupra y vivir una experiencia única. El impulso de una nueva generación ha llegado a Alcira. Cupra Miferauto, calle Joanot Martorell 27, Alcira. Únete a la tribu. Únete

0: Bona vesprada. El jove tenia 27 anys i, segons les primeres hipòtesis, la víctima i l'agressor van tindre una disputa abans de l'agressió en una discoteca de la zona. En seguida ampliem aquesta informació i també parlarem de l'operació eixida de tràfic i de les previsions turístiques per a la segona quinzena d'agost. Els ho contem tot fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. I comencem a Alacant, on un jove, com els dèiem, de 27 anys ha mort a l'Hospital General, on va ingressar en pronòstic molt greu després de ser agredit aquest dijous en una zona de les platges, suposadament per un altre home de 22. L'agressió es va produir a les 5:20 de la matinada en una parada del tram de la platja de Sant Joan i el presumpte autor de l'agressió ha sigut detingut. A Alacant, Juan Carlos Fresneda.
1: Sí, ahora está en la comisaría provincial a la espera de pasar a disposición del juzgado. Al parecer, el presunto agresor y la víctima tuvieron una disputa verbal previa en una discoteca de la zona que acabó en una pelea en la parada del tranvía, en la que el fallecido terminó golpeándose contra las vías después de que el detenido le propinara una patada en la cabeza. Los facultativos del SAMU se desplazaron al lugar del suceso y durante la asistencia la víctima entró en parada cardiorrespiratoria, aunque consiguieron reanimarla y trasladarle al Hospital General de Alicante. El joven falleció horas más tarde.
0: I la Policia Nacional també ha detingut a 8 homes d'entre 23 i 37 anys per la seva presunta participació en una baralla multitudinària amb ganivets, destrals i objectes contundents el passat 16 de juliol en un parc del districte de Transitxa, a València. Tres de sospitosos van ser detinguts a Vila-real. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
2: Dos dels arrestats estan acusats a més d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. Un dels implicats va resultar greument ferit per una arma blanca i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari. Després de l'incident, van fugir en un vehicle i van atropellar a un altre dels participants en la baralla. Els agents han intervingut una destral, una navalla, tres telèfons mòbils, 1.200 euros en efectiu i el vehicle utilitzat en els fets.
0: I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i a delictes relatius a la prostitució i contra la salut pública. En concret, s'ha detingut a 5 persones a Burgos, Sòria i Múrcia per captar a dones que eren explotades sexualment en prostíbuls de Sòria i Borriana a la província de Castelló. Contar-los també que l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a 72 anys i mig de presó a un home per emmagatzemar i compartir arxius de tipus pedòfil i abusar de diverses menors, les quals van registrar imatges quan practicaven actes sexuals que ell mateixa havia sol·licitat. És divendres 14 d'agost i a partir de les 3 del migdia comença l'operació eixida d'aquesta setmana, d'aquesta festivitat del 15 d'agost, en el qual la Direcció General de Trànsit preveu més de 728.000 desplaçaments en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Andreïna Pietri.
3: De l'1 de juliol al 12 d'agost s'han registrat 13 víctimes mortals en les carreteres de la Comunitat Valenciana, 7 a la província d'Alacant, 5 en la de València i 1 en la de Castelló, 3 més que en el mateix període de l'any passat. Per això, el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, ha demanat responsabilitat i prudència al volant i ha insistit en la importància de respectar els límits de velocitat i la senyalització en carretera.
4: En momentos como este, con un gran número de desplazamientos por carretera, es esencial volver a pedir a los conductores responsabilidad y prudencia en la carretera, respetar los límites de velocidad y las señalizaciones, no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, apagar el móvil, evitar cualquier distracción y planificar siempre el viaje con antelación.
0: Este matí s'ha produït un accident en la AP7 a l'altura de la localitat de Benifaió, en sentit Alacant, amb retencions importants. Recorden, extremen la precaució i reduïsquen la velocitat. Anem a veure ara com està desenvolupant-se la temporada turística d'estiu, que manté bones dades així a la comunitat. L'ocupació hotelera durant la primera quinzena d'agost ha arribat al 90% de mitjana i les previsions apunten a xifres pràcticament idèntiques per al que queda de mes. Alejandra Carrión.
5: El sector espera així tancar agost amb una mitjana pròxima al 90% en conjunt de la comunitat. El president de la patronal Hosbec és Fede Fuster.
6: Una temporada muy normal, quiero decir, estamos en temporada alta, el año pasado ya tuvimos una ocupación muy buena y un verano muy bueno, como el anterior, y prácticamente los datos se están calcando al año pasado, ¿no? Y hemos cerrado la primera quincena de agosto con una media comunidad valenciana del 89,7%, provincia de Valencia con un 93%, provincia de Castellón al 85%, lo que es Costa Blanca sin Benidorm un 88% y Benidorm prácticamente un 91%.
5: Les bones xifres

0: xifres podrien prolongar-se també durant setembre, un mes que en els últims anys ha anat guanyant pes i registrant nivells d'ocupació cada vegada més alts.
1: I parlant de turisme, com ho estem fent i davant les últimes xifres del mes de juliol, que suposen un increment de passatgers de l'11,11% tant a l'aeroport de Manises com al de l'Altea d'Alacant, el diputat de Compromís en el Congrés, Alberto Ibáñez, ha exigit al govern que els recursos destinats a ampliar els ports i aeroports valencians vagin al servei de Rodalies i al transport metropolità, perquè assegura que es tracta d'una situació inviable.
2: Si no volen continuar en el col·lapse ecològic, si no volen rebentar uns serveis públics saturats i incrementar encara més el cost del lloguer a les nostres ciutats, han de desistir d'ampliar aquestes infraestructures per a descarbonitzar i electrificar el transport valencià.
1: Els treballadors del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat han concretat, s'han concentrat, perdó, per a reclamar millores en les condicions laborals. Des d'Intersindical Valenciana Baersa denuncien que, malgrat la responsabilitat que suposa la vigilància i prevenció d'incendis, bona part de la plantilla continua amb contractes temporals, salaris baixos i sense complements per disponibilitat o perillositat.
0: Una situació que asseguren es manté des de fa anys. Els treballadors dels observatoris forestals arriben a estar contractats únicament 4 mesos i mig a l'any, mentre que les unitats mòbils treballen al voltant de 9 mesos i mig. Toni Bernat, portaveu de l'Intersindical Valenciana en Baersa.
3: No cobrar ningún tipo de plus por cambiarnos el horario cuando les da la gana de un día para otro, por no cobrar ningún tipo de plus por estar en situaciones de peligro, por cobrar el salario mínimo que se cobra en consellería sin más, exigirnos cartografía, exigirnos conocimientos de orientación, exigirnos conocimientos geodésicos. Aparte de esto, la gente trabaja 4 meses y medio. Esto a lo mejor tuvo sentido hace 40 años, pero actualmente, con el tema del cambio climático y el aumento del calor, hay incendios todo el año.
0: Des d'Intersindical denuncien que els treballadors de les unitats mòbils de vigilància realitzen una hora més de jornada cada dia que la resta dels empleats i funcionaris. Segons explica el sindicat, Baersa factura eixa hora addicional a la conselleria, però els treballadors no la cobren, malgrat haver de romandre disponibles durant eixe temps en la muntanya. El pròxim 15 de setembre està prevista una taula de negociació amb la conselleria. No obstant això, des del sindicat asseguren que no volen arribar a eixa reunió únicament amb noves promeses i reclamen un gest previ que demostre voluntat de millorar la situació del col·lectiu. Entre les mesures que plantegen com a gest de bona voluntat són:
3: vemos que hay buena voluntad y nos sentamos el día 15, pero ya nos sentamos viendo que hay una voluntad de llegar a acuerdos y de mejorar las condiciones del colectivo. No han querido, a tiempo estamos siempre para que se vea una señal de buena voluntad, que anuncien que la prevención va a pasar a trabajar todo el año, o mínimo 9 meses, los observatorios que ahora están a 4 o a 5 meses, y las unidades móviles todo el año. Y podemos sentarnos cuando quieran, por supuesto, pero con algo, no compromesos otra vez, una vez más.
1: I Elx afronta els seus 2 dies grans dins de les festes patronals en honor a la Verge de l'Assumpció amb la representació del Misteri d'Elx. Ho fa en un any en el que celebra el 25 aniversari de la seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ens ho conta des d'Onda Cero a Elx, Maite Vilaseca.
4: A las 6 de esta tarde comenzará en la Basílica de Santa María la representación de la Véspera, primera parte de la celebración del Misteri, en la que se narra la muerte de la Virgen tras reunirse con los apóstoles expresando su deseo de reunirse con su Hijo. Al término de esta representación tendrá lugar la tradicional Roa en las calles que rodean la Basílica, donde miles de ilicitanos procesionan velando a la patrona. Mañana toda la ciudad se transforma en alegría cuando en la representación de la Festa, segunda parte del Misteri, se escenifique la subida al cielo de la Virgen y su coronación. Será también a las 6 de la tarde. Para ambas representaciones, las puertas de la Basílica permanecerán abiertas y el acceso es libre para escuchar a los cantores y el volteo de campanas que celebrará, como se viene haciendo desde hace 5 siglos, la capacidad de los ilicitanos e ilícitos.
5: Se expliquen, se senten, els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Obligado a reconducir el discurso. Es un agosto incómodo para el gobierno, lo es porque la realidad le obliga a bajar al terreno y a dejar a un lado su estrategia y su discurso habitual, porque se puede sostener un relato durante meses y meses en los debates parlamentarios, pero cuando la frontera con Marruecos

a carrers i música de banda, el soroll de les mascletaes i la lluminositat dels focs artificials, l'espectacular desfilada de carrosses, les rebetles amb mantó de Manila i les actuacions de les orquestres La Flama i Stradivarius. Tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament.